0: Bardia. No seria swastia si la mà porti va de tap. Nàtri swastia perquè amb el rei que va de tap. I ara no me reconeix swastia si va a ser prema. O seria espetar pas que li mare som perquè dona una enrut que ve som.
1: Espetar li per tant de més si va a haru.
0: No vi sé per tant va tap o perquè et senyi gran i mal o pecar si va a ubrata.
1: Partic dintre mama arcos i d'aquí està a la sol de ser mà. I si sap dir que existia el doctor Clara, ell, Sati, Colletó,
2: Yeah.